0: Bad Bunny está de gira por Madrid y a pesar del machismo y la cosificación que supone la selección como si fuese un casting de chicas bellísimas con cuerpos normativísimos para subirse a su casita VIP durante el concierto, su comportamiento está siendo defendido por voces feministas que, de no ser el reggaetonero de moda, pondrían el grito en el cielo. Igual que lo que sucede con los últimos casos de corrupción que rodean al PSOE, Ábalos, Zapatero, Leire, o los que afectan al PP, Montoro, la pareja de Ayuso, la Kitchen. Si roban los míos, siempre es menos grave. Si los míos malversan fondos públicos, por algo será. Es la ley de la paja en el ojo ajeno. Y seguirla sin cuestionarla nos convierte en fanáticos y en peores ciudadanos. Se debe a la incomodidad que nos produce asumir como ciertas algunas noticias, porque cuestionan nuestras adhesiones. Paseaba por la Feria del Libro, Juan Ramón y bajo un sol de justicia echaba de menos la lluvia. Ese viejo ejemplo manido, aplicable a cualquier acción de nuestra vida cotidiana, de que el periodismo no consiste en dar voz a quien dice que llueve y a quien dice que no llueve, sino que consiste en sacar la mano por la ventana para comprobarlo. Aunque quien te diga que está lloviendo sea tu familiar más cercano, tu amigo o tu influencer de cabecera. Tenemos que estar alerta porque todos, absolutamente todos, podemos caer en el sectarismo. Y no se trata de no tener simpatías o cariños por algo o alguien, sino de intentar ser honestos. O más bien ecuánimes, es decir, no dejarnos perturbar por los extremos, actuar con serenidad y con justicia. O intentar tomar decisiones o dar opiniones sin dejarnos llevar por favoritismos, sesgos o pasiones. No es de fiar, tiene amigos de derechas, dijo hace poco de mí una tertuliana. Estaba absolutamente convencida de su argumento, pero no es su culpa, son sus prejuicios. Esos que le impiden abrir la cortina y sacar la mano por la ventana para ver si cae agua del cielo o no. Pero es que para algunos siempre será más cómodo aislarse en su casita, aunque eso en sí mismo suponga una contradicción. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, Eva Baroja. Buen día. Ya a las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, las noticias más cercanas, las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la pública.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dimecres 3 de juny, són 3:15 del matí. A menys d'una setmana per a la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, creix la polèmica perquè el pontífex no parli el català o ho faci poc en els actes que presidirà. De moment no hi ha cap acord al respecte, però l'Arquebisbat de Barcelona iniciarà gestions amb el Vaticà perquè la llengua catalana agafi rellevància durant la visita. Tot plegat davant les crítiques de bona part dels grups polítics i del Bisbat de Girona. El govern assegura que s'ha trobat una receptivitat al respecte, però recorda que la darrera paraula la té la Santa Seu. No és l'únic reclam relacionat amb la visita del Papa. Des de les associacions de víctimes de l'Església insisteixen a trobar-se amb el pontífex i entitats que treballen en presos alerten de la mala situació de la presó de Brians prevista en l'itinerari papal. En breu en parlem. Abans, la previsió meteorològica emet Juan Carlos Piña.
4: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya temps estable en un dia en què baixen les temperatures en general, excepte al Pirineu Occidental, on pugen. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona i Tarragona, 27 a Barcelona. Per altra banda, atenció, perquè poden tenir ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona durant aquest matí. És una informació d'EMET.
3: I com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran d'Aràndiga.
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquestes dues avaries. Veig actives a hores d'ara, una a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que continua encara tallant un carril de circulació i provocant 3 quilòmetres de cues en sentit Barcelona. L'altra és la variat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre també talla un carril, però en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals cap a la capital catalana i els seus voltants. Intensitat amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a la AP7 entre Mollet i Barberà, en sentit sud, i entre Sant Cugat i Cerdanyola, en sentit nord. Lentitud de 5,5 km intermitents de la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. També des del Llobregat tenim una entrada força lenta per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins, també des del Prat i Viladecans, i a 3 km de cues en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: I pel que fa a la circulació ferroviària, la línia R8 de Rodalies està tallada totalment i l'R2 Nord i l'R11 pateixen retards per una incidència provocada per un robatori de cable entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so, i qui us parla, Anna Pujol. Comencem. L'arcabisbat de Barcelona iniciarà gestions amb el Vaticà amb l'objectiu que la llengua catalana sigui predominant durant els actes que se celebraran durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. De moment, no hi ha cap acord i s'espera que el Vaticà opti per fer servir el català en aquests esdeveniments, davant la creixent pressió institucional. El president del Parlament, Josep Rull, s'ha posat en contacte amb bisbes i arcabisbes catalans per reclamar l'ús del català. I en les darreres hores, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha sumat a la reivindicació enviant una carta al cardenal Omella. Més detalls, Elena García.
6: Sí, la Generalitat surt al pas de la poca presència del català als actes del Papa entre les crítiques de Junts i dels socis i del Bisbat de Girona. El govern assegura que ha contactat amb l'entorn papal i que la demanda de més presència s'ha rebut amb sensibilitat. Junts, Esquerra i Comuns reclamen a Illa que s'impliqui. Vox assegura que el Papa serà bilingüe i la CUP contra Illa per dir-ho no incomodar. La consellera Paniqui i els portaveus Vergés, Capella, Cid, Garriga i Castillejo.
7: Una carta al president Illa en la qual li reclamem que faci totes les accions que facin falta per poder revertir aquesta situació.
8: Estic convençuda que el govern de la Generalitat farà tot allò que calgui i més perquè passi.
9: A mi em sembla inexplicable que utilitzes el català.
10: A mi em consta que serà bilingüe.
11: És una prioritat, però a l'hora de la veritat només quan no implica incomodar ningú.
12: Haig de dir que s'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat.
6: El bisbat gironí clap al català. La representació papal diu que està en mans del Vaticà. El bisbe de Girona, Octavi Vilà, i Fernando Jiménez, vicesecretari per Afers Econòmics de la Conferència Episcopal.
13: Hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
14: És a la Santa Sede a la que li corresponde.
6: El president Rull mobilitza bisbes i arcabisbes per demanar que el català sigui preeminent en els actes del Lleó XIV.
3: No és l'únic reclam que es fa sentir a pocs dies de l'arribada del Lleó XIV. Les associacions de víctimes d'abusos de l'Església continuen sense saber si la rebrà o no Míriam Andreu.
15: Miguel Hurtado, primer denunciant del cas Montserrat, ha reclamat al Sant Pare que es reuneixi amb les víctimes durant el seu viatge a Espanya i també li ha demanat que no visiti l'abadia de Montserrat.
16: El que estàs fent és blanquejar els casos de pederàstia i d'encobriment que hi ha hagut a l'abadia. L'abadia, a part de ser la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, estan explorant com es pot fer per seguir mantenint la impunitat.
15: Les associacions demanen que la trobada sigui pública com a gest de reconeixement cap a les víctimes. Manuel Barbero és el president de l'associació Mans Petites.
17: Porque ya saben de tratar el tema de los abusos a puerta cerrada con contratos que no ven la luz.
15: La conferència episcopal espanyola no descarta que es pugui produir una reunió, però apunta que la decisió final correspon al pontífex.
3: Per on sí que és previst que passi Lleó XIV és per la presó de Brians. En aquest sentit, diverses entitats socials que treballen amb presos han remès una carta al pontífex per denunciar el que consideren una regressió de drets al sistema penitenciari català. Núria Alcalà.
18: Sí, el col·lectiu Xarxa Dret i Presó, format per una quinzena d'entitats en defensa dels drets dels interns, denuncien que la presó de Brians és precisament el centre que més denúncies acumula per presumptes maltractaments per part dels funcionaris, per l'abús dels règims d'aïllament i les contencions mecàniques. A la missiva posen també el focus en el deteriorament de la salut mental de les persones privades de llibertat, amb més de 5 suïcidis aquest 2026 a les presons catalanes. Les entitats mantenen així que el sistema penitenciari encara no compleix amb els protocols internacionals. David Aranda, d'Arrels Advocats.
19: Són elements que posen les presons catalanes, diguem, a la cua de les presons europees en quant a compliment de drets humans. Considerem oportú, doncs, fer paleses totes aquestes qüestions, aprofitant que el Papa hi ha donat aquest interès per visitar-les.
18: Conscients del protagonisme de dues internes durant la visita papal a Brians, la carta també posa de manifest que l'oferta formativa i de lleure per a dones és molt limitada i tenen més problemes per accedir a permisos penitenciaris.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encara avui la primera sessió de control al Parlament després del requeriment per part de l'Audiència Nacional de documentació relativa a la campanya autonòmica del PSC del 2024. El president tractarà de traslladar tranquil·litat i seguretat davant una oposició que li reclama explicacions. Lorena Enns, bon dia.
10: Bon dia. Sí, a les 9 del matí el Parlament acollirà una sessió de control que estarà marcada pels casos de corrupció que envolten el PSOE i pels dubtes de l'Audiència Nacional sobre la comptabilitat del PSC durant la campanya del 2024. El govern defensarà que els recursos es van utilitzar correctament i que tots els dubtes estan més que esvaïts. Sílvia Paneque, portaveu.
12: Tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura, com deia.
10: Illa se sotmetrà al control de la cambra amb un baló d'oxigen després que els socis Esquerra i Comuns l'hagin salvat de comparèixer, almenys de moment, per les informacions aparegudes. Una qüestió que des de Junts han retret als republicans, els d'Oriol Junqueras, defensen que no volen espanyolitzar el Parlament, però demanaran transparència al president. Salvador Vergés i Esther Capella.
7: La cosa ja no va només del silenci i de voler-se tapar del president Illa i del seu govern, sinó que va també ja de que aquest tripartit, i especialment Esquerra Republicana, els vol encobrir.
8: Aprofitarem la sessió de control també per exigir al president Illa que sigui contundent contra la corrupció.
10: El president s'enfrontarà també a les acusacions de Vox després de qüestionar la seva legitimitat i del Partit Popular.
3: I encara de la política, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, evita respondre a l'oferta de Junts d'anar a Waterloo i reunir-se amb Carles Puigdemont per negociar el seu suport a una possible moció de censura impulsada pels populars. En una trobada amb empresaris catalans a les jornades del Cercle d'Economia, una institució tradicionalment vinculada a Junts, Feijóo ha reiterat que la majoria de diputats al Congrés aposten per una moció de censura i demana parlar de coses serioses.
20: No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
3: D'aquesta manera continua la pressió a Junts i al PNB. També a la reunió del Cercle, l'endecari Imanol Pratales, dels nacionalistes bascos, demana no obsessionar-se amb un canvi d'inquilí a la Moncloa, mentre que el president Salvador Illa aposta per esgotar la legislatura.
21: Estamos en un momento muy delicado y no obsesionarnos con el momento político del momento y si hay o no exclusivamente un cambio.
22: Pues lo que veo no me gusta nada. No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. ¿Qué es la involución? Lo contrario de la evolución.
3: Avui és la darrera jornada d'aquestes trobades on intervindrà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Més de 200.000 nens i nenes es quedaran sense beques menjador durant més de 80 dies a Catalunya. Una situació que es repeteix cada estiu quan acaba el curs escolar, com denuncia l'ONG Educo. Ens ho explica la Marga Esparza.
23: Durant el curs, 214.000 nens i nenes reben la beca menjador, el que els permet tenir garantit un àpat saludable al dia. Però quan acaba el curs, també s'acaba la beca i les seves famílies no poden fer front a moltes despeses, entre les quals es troba una alimentació saludable, com li passa a la Marbeli.
24: Imagínate, le dan la comida en el comedor. Para mí significa mucho porque son dos, porque ahí les dan a ellos una vez al día.
23: Des d'Educo reclamen polítiques que posin com a prioritat als infants, assegurant una beca universal de menjador i que es garanteixi també els àpats durant l'estiu. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo.
25: Necessitem polítiques públiques que acabin amb la pobresa infantil. Ampliar els criteris d'accés, per exemple, no, a l'ingrés mínim vital i al complement d'ajuda a la infància perquè millori la seva cobertura. Doncs això, que aquests infants, si l'activitat no és gratuïta, les seves famílies puguin tenir-hi accés.
23: A Catalunya, un de cada tres infants i adolescents viuen en situació de pobresa o exclusió social.
3: I ara que ve l'estiu, les pluges intenses combinades amb temperatures altes en els darrers mesos fan que les plagues proliferin. Els experts alerten de la gran presència de mosquits, paneroles i rates a l'Eloi Sadurní.
26: L'hivern humit topa ara amb una primavera calorosa que incentiva la reproducció de mosquits, espècies transmissores de malalties com el dengue o el Nil Occidental. Andreu Garcia, vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
27: Tot i que no són endèmiques aquí, a Catalunya, com que aquí tenim el vector, tenim el mosquit que transmet aquestes malalties, són susceptibles de que el mosquit pica aquestes persones i transmeti les malalties a terceres, no? I aquí podríem tindre un risc d'un brot fa dos anys a la zona de Tarragona, Vilaseca, que hi hagi un brot de dengue.
26: I recomana a la ciutadania, per defugir també de plagues de paneroles i rates, evitar la presència d'aigua estancada, restes d'aliments al seu abast i possibles escletxes per on puguin accedir a les llars.
3: A la plana esportiva parlem dels quarts de play-off de la Lliga CB de bàsquet. El Barça venç l'UCAM Múrcia 68-91. En camp contrari suma el primer punt de l'eliminatòria. Els blaugrana disputaran el segon duel de la sèrie demà a les 7 del vespre al Palau Blaugrana i en cas d'empat el tercer partit seria dissabte a la nit a Terres Murcianes. I avui és el torn del Joventut que a les 9 del vespre visita el Baskonia en el seu primer partit de l'eliminatòria. El tècnic Dani

0: Enguany canvia de nom i es dirà Gran Premi de Barcelona-Catalunya i el cartell homenatjarà Antoni Gaudí. El pilot Pedro Martínez de la Rosa en parlava així.
1: És un dels circuits més exigents del món a nivell de motor, xassís, aerodinàmica, suspensions, pneumàtics, i és, per això sempre hem dit que és un dels circuits més exigents a nivell de proves, no? I a part d'això, és un circuit tremendament segur. Té la ciutat de Barcelona i la seva valoració és altíssima.
0: I el Mataró femení s'endú la seva tercera lliga de waterpolo després de guanyar la final contra el Sant Andreu 9-10. I acabem parlant de cultura perquè comença el Primavera Sound.

0: viernes. Ahora mismo sigue siendo complicado circular por ese punto, pero ya se ha reabierto al menos un carril dirección San Sebastián.
1: Es el último accidente de una semana negra desde el lunes. Al menos 20 personas han muerto en la carretera. Y hasta ahora también estamos muy pendientes del incendio que se declaró ayer por la tarde en Murcia, que ha calcinado más de 170 hectáreas. Acabamos de saber que el fuego ha quedado perimetrado. Daniel Jiménez, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. La principal preocupación se concentra en un frente de unos 300 metros situado en una zona escarpada próxima a la cresta del Gallo, donde trabajan de forma coordinada brigadas forestales, medios aéreos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Manuel Páez es el director de extinción.
3: Los conatos o esas pequeñas reproducciones que se nos producen son atendidas de manera inmediata. Por eso mantenemos en el aire una coordinación aérea que ahora mismo tiene libertad para dirigir cualquiera de los recursos aéreos a la vista de un conato hacia ese punto, para dar una atención inmediata.
2: Han ardido cerca de 180 hectáreas, pero la evolución es favorable. Cerca de 500 efectivos continúan trabajando para evitar que se reactive el fuego.
1: Y nos quedamos en Murcia porque la princesa Leonor ha recibido este mediodía la medalla de oro de la región y otras dos distinciones tras completar su formación en la Academia del Aire del Espacio de San Javier. Siguiendo los actos, Javier Carrión.
4: La princesa de Asturias ha recibido en Murcia la máxima distinción de la comunidad autónoma. En su discurso de agradecimiento, la heredera ha reconocido que su formación en la Academia General del Aire le ha ampliado su forma de ver el compañerismo.
5: Porque para volar en formación, es decir, con otro avión pegado a tu lado, hay que ser muy consciente de la importancia de confiar plenamente en tus propias capacidades y en las de tu compañero.
4: Palabras en una ceremonia en el Palacio de San Esteban, arropada por sus compañeros de promoción en la Academia de San Javier, localidad donde Leonor ha recibido el cariño de los vecinos. El ayuntamiento la ha nombrado hija adoptiva y le ha otorgado la medalla de oro, reconocimiento que la heredera ha recibido también de la Asamblea Regional. Ha sido el primer miembro de la familia real en firmar en su libro de oro.
6: En los deportes, Leo Messi es el nuevo premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Daniel Ampuero, buenas tardes.
7: El jugador argentino, 38 años, afrontará estos días su sexto mundial con la albiceleste y además defendiendo el título conseguido en Qatar hace 4 años. Es el nuevo Princesa de Asturias de los Deportes. Oviedo, Roberto Caubilla, muy buenas.
8: Muy buenas tardes. Era uno de los premios que le quedaba por ganar porque el astro argentino lo ha ganado todo. Es el futbolista más exitoso de la historia. En unos días le veremos defendiendo el título del mundial y en octubre en Oviedo recogiendo ese galardón en el Teatro Campo Amor. Además de su trayectoria, su perfil bajo, su humildad y su labor social en apoyo a los niños más desfavorecidos, aprovechando su foco mediático, ha sido lo que más ha convencido al jurado. Leo Messi, tras conocer el premio de los deportes, aún quedan 2 más por resolver en esta edición, Letras y Concordia.
7: Gracias. Messi estará en el Mundial y va a disputar la Copa del Mundo contra España también, que mañana tiene el penúltimo amistoso, el último en España antes de viajar a Estados Unidos. Hoy se ha reincorporado en los entrenamientos el jugador del Arsenal, Mikel Merino. Amistoso la masculina, mañana jueves, el partido oficial de la femenina, el viernes en Palma de Mallorca ante Inglaterra.
6: Más ahí media, ahora se quedan con sus compañeros de los centros territoriales.
9: Adición Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Mireia Moreno.
10: Bona tarda, línia vermella. Així és com defineix Salvador Illa la corrupció al seu partit. El president de la Generalitat ha defensat que la seva formació està neta en la primera sessió de control després del requeriment de l'Audiència Nacional de Documentació sobre la campanya electoral del PSC el 2024.
11: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant des de la meva formació política i jo mateix.
10: Responia així a les crítiques de l'oposició, que acusa els socialistes d'amagar-se i abanderar el victimisme. Aquesta hora ens interessem per la circulació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Silvia de l'Amo, bona tarda.
12: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments encara complicacions a la AP7, a la zona de Barberà, on s'ha produït un accident entre 2 camions, un autocar buit i una furgoneta, i encara que només hi ha un carril tallat ara perquè s'està fent neteja de via, hi ha mig quilòmetre de lentitud. Curiosament, i derivat a l'efecte tafaner, encara queden 8 quilòmetres i mig en sentit Girona, la cua arriba a Sant Cugat. Però ens comuniquen també ara mateix que hi ha un accident a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona, els vehicles estan al ramal de sortida, però hi ha 7 quilòmetres de circulació lenta i perquè fa l'àrea metropolitana més propera a la ciutat de Barcelona, compta amb la ronda del litoral. Això és tot. Bona tarda.
10: I el temps pendents de les pluges a Emer, Juan Carlos Piña.
13: Avui a Catalunya temps estable en un dia en què baixen les temperatures, excepte el Pirineu Occidental, on pugen. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona i Tarragona, 27 a Barcelona.
9: Edició migdia. Mireia Moreno.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el seu partit està lliure de corrupció. Els casos del PSOE i el requeriment de l'Audiència Nacional de Documentació sobre la campanya electoral d'Illa del 2024 han acaparat la sessió de control al president aquest dimecres. Busquem els detalls amb la Lorena Enns. Bona tarda.
14: Bona tarda. Sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el seu partit està net i lliure de corrupció i que tota la informació de la campanya electoral del PSC requerida per l'Audiència Nacional ja està dipositada a la Sindicatura de Comptes. Ha negat també cap irregularitat en contractes amb empreses xineses com Huawei i ha tancat files tant amb Sánchez com amb Zapatero pels casos de corrupció que envolten el PSOE. L'escoltem.
11: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant des de la meva formació política i jo mateix.
14: Ho ha dit davant una oposició que li ha reclamat que comparegui en seu parlamentària per donar explicacions. Mònica Sala, Junts, Alejandro Fernández del Partit Popular i Ignacio Garriga, Vox.
15: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? És urgent que done la cara aquí.
16: Que cada palo aguante su vela, lo decimos muchas veces aquí, pero en este caso, señorilla, es su palo y es su vela.
17: Porque sí, los catalanes, como el resto de españoles, señorilla, queremos saber por qué privilegian a ciertas empresas, por qué privilegian a ciertos lobbies, a cambio de qué y por cuánto dinero, señorilla.
14: Menys contundents s'han mostrat els socis. Els republicans han reclamat a Illa que faci net amb la corrupció i que impulsin mesures per lluitar contra el lawfare. Els morats han exigit al president que insti a Sánchez i a Zapatero a donar explicacions.
10: Gràcies, Lorena. I tot plegat quan el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagués plantejat una moció de censura instrumental amb Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez. Avui el president del govern espanyol clou les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona. En el seu discurs, Sánchez ha titllat de bona notícia que Feijóo hagi reconegut, diu, per primer COP a Junts per Catalunya.
18: No deja de ser curioso, presidenta, algo que he visto en el actual jefe de la oposición a propósito del debate sobre la moción de censura. Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia. En serio. No lo digo como provocación.
10: De moment, però, no s'ha referit explícitament a aquests casos que envolten el seu partit, sí que ha posat en valor la bona sintonia amb Catalunya, posant exemples com la llei d'amnistia o el model de finançament. També ha anunciat que el seu govern iniciarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat aquesta mateixa setmana. Encara el Cercle d'Economia, aprofitar l'augment d'inversió en defensa per part de la indústria catalana, ha centrat el debat a l'última jornada de la reunió anual del Cercle, una crida que han fet tres grans empreses de tecnologia a l'espai, ubicades a Catalunya com Airbus, Pangea i Satelliot. Climent Sabater.
19: Invertir més en defensa és clau per tallar la dependència d'Europa amb les grans potències, segons la vicepresidenta d'Airbus, Roser Roca.
20: Què fem amb aquesta inversió de defensa? Per desenvolupar aquestes capacitats estratègiques fetes des d'Europa per Europa i tallar aquesta dependència tecnològica de defensa tan gran que tenim de les altres potències exteriors.
19: L'altre gran avantatge és l'impuls que pot suposar per a l'economia catalana, segons el fundador de la constructora de motors per a coets Pangea, Adrià Argemí.
21: Totes aquestes tecnologies que estem desenvolupant, a part de tenir un doble ús civil i militar, doncs generen llocs de feina estables, de qualitat.
19: Menys dependència en defensa, menys i millor feina i també millor tecnologia per a ús civil, segons Jaume Sampera de Satelliot.
22: Perquè tot això baixi a la societat civil, no es quedi només a la defensa, i puguem aprofitar-ho per tots aquests usos duals que fem servir tots cada dia.
19: Perquè la defensa, recorden, aquestes empreses no només són tancs i avions, sinó també satèl·lits o motors a propulsió.
10: Quan falten menys de 24 hores perquè acabi la consulta dels docents sobre el preacord signat amb Educació, que ja han votat més d'un 40% del col·lectiu, Comissions Obreres reivindica l'acord del 9 de març amb el govern i confia que en les noves inversions de l'annex es puguin aprofitar encara que guanyi el no. Toni Conde.
0: Comissions Obreres reivindica les millores assolides amb l'acord del 9 de març signat juntament amb UGT. Defensen que moltes de les mesures del nou annex signat amb USTEC i professors de secundària, com les 6.000 dotacions per inclusiva, són concrecions que s'han assolit gràcies a les taules de desplegament de l'acord. De cara a la consulta, confien en que, en cas que surti no, les inversions noves de l'annex es puguin consolidar i segueixin sumant més recursos a educació. Esther Vila, portaveu de Comissions Obreres.
2: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: Des de Comissions confien en sumar més força per defensar l'acord i esperen que a partir del curs que ve el col·lectiu docent ja pugui notar les primeres millores gràcies a l'acord, per exemple, en matèria de desburocratització.
10: Els expliquem també que a Catalunya més de 200.000 nens i nenes es quedaran durant més de 80 dies sense beques menjador, una situació que es repeteix cada estiu quan acaba el curs escolar, segons denuncia l'ONG Educo, Marc Esparza.
3: Durant el curs, 214.000 nens i nenes reben la beca menjador, el que els permet tenir garantit un àpat saludable al dia. Però quan acaba el curs, també s'acaba la beca i les seves famílies no poden fer front a moltes despeses, entre les quals es troba una alimentació nutritiva. Són famílies com les de la Marbeli o la Mònica.
23: Imagínate, le dan la comida en el comedor y para mí significa mucho, son dos. ¿Y hoy qué les pongo? Porque ahí les dan a ellos una vez al día.
24: De estando en casa ya consumen más alimentos y realmente sí, la canasta familiar se ve más afectada.
3: Des d'Educo reclamen polítiques que posin com a prioritat als infants, asseguren una beca universal de menjador o que garanteixin els àpats també durant l'estiu. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo.
25: Necessitem polítiques públiques que acabin amb la pobresa infantil. Ampliar els criteris d'accés, per exemple, no, a l'ingrés mínim vital, perquè millori la seva cobertura. Doncs això, que aquests infants, si l'activitat no és gratuïta, les seves famílies puguin tenir-hi accés.
3: A Catalunya, un de cada tres infants i adolescents viuen en situació de pobresa o exclusió social.
10: Repassem més informacions en format breu amb l'Eloi Sadurní. Bona tarda.
26: Bona tarda.
10: Nova jornada de protestes al sector docent.
26: Avui al Camp de Tarragona i l'Ebre, una vaga convocada pels sindicats minoritaris que no van signar el passat divendres, volíem dir, el preacord amb el departament CGT, la intersindical, COS i CNT. Asseguren que no es recupera el poder adquisitiu perdut, les ràtios són insostenibles i continua havent un finançament insuficient, entre d'altres. Carles Alcalde, portaveu de les assemblees del Camp de Tarragona.
27: Que això que estan oferint no aconsegueix revertir totes aquestes retallades o aquesta falta d'inversió estructural.
26: I animen a votar en contra del preacord, una votació que finalitza demà.
10: Els treballadors de Nissan protagonitzen una setmana de mobilitzacions per l'ERO que amenaça 211 treballadors a les plantes de la Zona Franca i del Prat.
26: Aquest matí s'han concentrat davant el Parlament i el comitè d'empresa s'ha reunit amb els grups polítics per demanar-los que impedeixin aquesta operació. Raül Ocan, de Comissions Obreres.
28: Les institucions catalanes no poden permetre que una multinacional, en el cas de Nissan, reincident, campi a plaer, ignori els seus compromisos històrics d'arrelament i destrueixi ocupació estable per argumentar els marges de benefici a una altra part d'Europa.
26: Demà i dissabte hi ha convocades més protestes abans que caigui el termini de negociacions dimarts vinent.
10: I el judici per l'anomenat cas Olzinella s'ha suspès per cinquena vegada en 4 anys.
26: La causa acusa dos activistes de desordres públics i atemptat contra l'autoritat durant un desallotjament al barri de Sants al febrer del 2020. Els dos acusats, que s'enfronten a 12 anys de presó, se relaciona amb el llançament d'objectes a la línia policial. Eva Pous, advocada.
29: Hi havia la possibilitat de renunciar a aquests testimonis i, per tant, celebrar, primer de tot, perquè no entenem que no hi ha elements per sostenir cap mena d'acusació, però a més per intentar alleugir el patiment dels encausats i del seu entorn, les seves famílies.
26: La sala fixa la nova data del judici pel 5 de novembre.
10: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango vol dirimir la possible implicació de terceres persones en el cas. Per això, reclama l'activitat del mòbil de Jonathan Andic i prova si li van sostreure el terminal a l'Equador, com ell mateix va assegurar Núria Alcalà.
30: Bona tarda. La jutgessa defensa continua recollint dades que determinin la participació de Jonathan Andic en els fets i també la possible participació directa o indirecta de terceres persones. És la principal novetat recollida a la interlocutòria que hem conegut avui, en la qual l'instructora menciona per primer cop el nom de la psicòloga de la família. De moment no està citada a compareixer, però la instructora vol indagar en la seva possible influència en les relacions familiars i en els objectius de Jonathan Andic de rebre una herència en vida. Amb tot, ha reclamat les comunicacions del seu mòbil, que suposadament presumptament li van robar a l'Equador en un viatge exprés a Quito al març de 2025. Segons la interlocutoria, els investigadors no han pogut recollir proves que sostinguin la tesi de la pèrdua o sustracció del telèfon. De fet, creuen que el mòbil mai va arribar a donar senyal al país. Aquí la jutgessa assenyala la coincidència d'aquest robatori amb la reobertura del cas, que fins aquell moment s'investigava com a mort accidental. Entre d'altres indicis, la instructora apunta que no consta cap denúncia del robatori i sospita que es podria haver esborrat prèviament la informació del terminal. La defensa ho nega, manté que senzillament no es va poder fer còpia de seguretat i que sí consta activitat del mòbil aquells dies.
10: Canviem de qüestió. Salut reforça la lluita contra el tabac amb dues campanyes, publicitària i d'inspecció. El consum de nicotina i l'exposició al fum ambiental l'any passat van causar 10.000 morts evitables, una cada hora, i això havent reduït el consum de tabac convencional en els adults. Anna Banyeres.
1: Sí, i també fumen menys aquest tipus de tabac que els menors. Això explica que aquest consum s'hagi reduït fins al 20,6%, el mínim històric. En canvi, però, s'ha doblat el nombre d'adolescents que consumeixen el nou tabaquisme. Albert Moncada, subdirector de Salut Pública.
4: Que una quarta part dels adolescents de 14 a 18 anys diuen que utilitzen cigarretes electròniques durant els darrers 30 dies. I, a més, del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença.
1: Per incentivar l'abandonament d'aquests productes i que esdevinguin fumadors actius continuats, Salut reforça la campanya Fumar és una merda. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
5: Perquè hi ha gent que fuma, fent que deixin de fumar, i l'altre és que les persones que fumen abans no fumaven, i per tant el que hem de prevenir és que els joves, els adolescents, comencin a fumar.
1: A més, per frenar l'incompliment en la regulació i venda de tabac i nous productes de consum, s'ha decidit augmentar les inspeccions.
5: No estan amb un ànim recaptatori, sinó amb un esperit preventiu, exemplificador.
1: I és que el tabaquisme és el responsable de 24 morts cada dia.
10: Barcelona instal·larà 11 càmeres de videovigilància distribuïdes al litoral abans de Sant Joan com a manera dissuasòria i element probatori en cas de delicte. També durant la temporada de platja s'incrementarà el servei de neteja un 26%. Maite Boada.
6: Durant les pròximes setmanes l'Ajuntament començarà a instal·lar 11 càmeres de videovigilància al litoral de la ciutat, una mesura que pretén sobretot dissuadir de la comissió de delictes. L'alcalde de Jaume Collboni ha especificat també que les imatges no gravaran els sorrals, sinó els accessos.
7: El que fan és vigilar sobretot camins i tot el que és la part prèvia a l'entrada de la platja. No enfoquen a la platja, sinó que el que fan sobretot és control de les zones d'accessos a les platges.
6: Les càmeres formen part de les 160 noves aprovades. De cara a la revetlla de Sant Joan, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Valle, ha anunciat també que s'incrementaran les pales detectores de navalles. El servei de neteja reforçarà un 26% aquest estiu a les platges i els socorristes treballaran fins a principis d'octubre.
10: Gràcies, Maite. Anem ara cap a Lleida, on la modernització del canal d'Urgell continua portant cua. Els regants diuen que l'anunci del conseller d'Agricultura Òscar Ordeig d'arribar a un acord amb els responsables de la comunitat per tirar endavant aquesta modernització ha estat unilateral. Pepa Sant Genís.
8: Al mes de desembre, 19 de les 20 col·lectivitats de regants del canal d'Urgell van votar en contra el projecte de modernització del canal pel seu elevat cost i la Conselleria d'Agricultura el va aturar a l'espera d'aconseguir més consens. Però divendres el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar que s'havia arribat a un acord amb la comunitat de regants del canal d'Urgell per desencallar el projecte amb un nou model. Es deixava de banda el consens i cada col·lectivitat de regants podria sol·licitar pel seu compte de la modernització. Els vocals dels regants a la Junta de Govern del canal d'Urgell han negat avui aquest acord i s'han mostrat molt crítics amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Jaume Perera és portaveu dels vocals dels regants.
9: Divendres ens diuen que hi ha un acord fet, que clar, cap dels que estem aquí havíem subscrit, evidentment ens va sobtar molt, no? Quin és aquest acord? Parlaria de falta de respecte a tots els síndics i als regants.
8: El president de la comunitat de regants del canal d'Urgell, Amadeu Ros, que en un principi va recolzar l'acord, ara també se n'ha desdit. El canal d'Urgell és la infraestructura de reg més gran de Catalunya. Rega 70.000 hectàrees de la plana de Lleida i la seva modernització és un dels cavalls de batalla del govern de la Generalitat.
10: Edició migdia. Tres entitats laiques lideren la campanya contra la presència del Papa Lleó XIV a Barcelona, criticant que la visita es presenta com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós i, per tant, els actes es paguen, en part, amb diners públics. Per tot plegat, han convocat una concentració el proper 9 de juny, a les 7 del vespre, al Passeig del Born, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana, Maria Huguet.
11: La concentració coincidirà amb l'acte de Lleó 14 a Montjuïc i l'impulsen els ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica. L'Albert Riba és el president d'Ateus de Catalunya.
12: Nosaltres respectem el senyor Prebost, que vingui, que vagi, que canti, que vagi a Montserrat i allà li cantin el virulai. El que no estem d'acord és que les administracions públiques li dediquin diners i li dediquin propaganda.
11: En un manifest denuncien que l'Església vulnera drets civils perquè suposa l'avortament i l'eutanàsia, que manté un deute amb la memòria històrica i que perpetua l'opacitat amb els casos de pederàstia. Un manifest que també han signat una trentena d'entitats.
10: De la cultura, Marc Artigau estrena al Maldà la comèdia El meu germà, que explora les relacions fraternals. Els germans Llorenç i Robert González protagonitzen aquest espectacle d'estil cabaret que s'endinsa en el complex món dels vincles familiars. Marta Orquín.
13: Segons Marc Artigau, entendrem abans el funcionament de l'univers que el d'una família. Un repte al que el dramaturg i director s'enfronta amb humor a l'espectacle El meu germà.
14: I el meu germà que m'ha abandonat ja no tornarà, m'ho va comentar.
13: Amb estil cabaret, la peça combina teatre, música, poesia, contes i, sobretot, molt d'humor i tendresa per parlar dels germans. Artigau recorre diferents situacions fraternals i reflexiona sobre ser fill únic o tenir un germà, si és el gran, el mitjà o el petit. Compartir, competir, odiar-se 5 minuts o estimar-se tota la vida. Dinàmiques familiars que interpreten a l'escenari del Maldà dos actors, el Robert i el Llorenç González, germans en la ficció i en la vida real, tot i que l'espectacle funciona per si sol i neix d'un procés de creació compartit.
15: No cal que sàpigues que el Llorenç González i el Robert González són germans. No ho necessites.
16: Com a germans, el tipus de complicitat, els codis que apareixen, no, de, per consanguinitat i de més, hi són i tenen una rellevància.
17: I a més feia molt temps que no ens trobàvem a l'escenari.
16: També, és un gust.
13: Una història de germans que no és cap autoficció, que s'articula al voltant de 19 escenes que passen pel cant o al ball i que inclouen un conte de Quim Monzó, un poema de Verdaguer i cançons de Carlos Gardel i de Gertrudis. Busca, ell no canta mai.
10: I la música clàssica tornarà a bressolar amb les ones els dies 8 i 9 de juliol amb una nova edició de Clàssic a la platja, un esdeveniment únic i pioner en què tres institucions simfòniques puntuals d'aquest país com són Liceu, Auditori i Palau de la Música uneixen forces per un concert comú. També els cors petit i mitjà del Palau portaran el concert a l'Hospital del Mar i a dues residències de gent gran. El cost d'aquest event públic i obert a tothom és de 515.000 euros que es finançarà amb la taxa turística. I avui marxem al ritme de Guitarrica de la Fuente.

El cantautor valencià és un dels quatre artistes que avui actua a la sessió inaugural del Primavera Sound, juntament amb Winaueta, Wet Leg i Yartak, del Platfort del festival arriba a partir de demà i fins dissabte, on passaran pels escenaris del fòrum artistes com Massive Attack, The Cure, Doja Cat o Gorillaz. Amb ell marxem i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.